Hoje eu vou de maceta. Tá cansada de sentar, tá cansada de quicar, se prepara. Tá cansada de sentar, tá cansada de